quien per fa de tu va ben corda, jo do cor i piruetes nua. He falat però bonet i imberbes plateus.